0: Nation.
1: Estàvem l'altre dia assajant, ara fa uns quants dies, i, hòstia, em va venir al cap una cosa que de cop em va com derrumbar moltíssim. I és que mai ens havíem trobat en aquesta situació. S'acaba una etapa, en vindran de noves, o sigui, ja us ho dic, vindran coses increïbles, però ens vam trobar a la tessitura de que hi ha cançons que fins ara hem tocat i que d'aquí un temps, d'aquí no gaire temps, en els pròxims concerts, doncs segurament ja no sonaran. I hòstia, va ser bastant fort. O sigui, al llarg d'aquests dos anys, Perifèria ha crescut un muntó, nosaltres hem crescut al costat de Perifèria. Tenim gent increïble, o sigui, Equipito Perifèria, l'Elias, el Guille, companyia. És tremendo. Kamikazes, que els sentim com els nostres germans grans en això que és la música. La Vero, el Marzal, que ens acompanyen a cada raconet on anem a tocar, que som els millors. I avui estem aquí, amics, família i companyia, de veritat.